0: Goto y Galán en la masculina.
1: Con entusiasmo contagioso arrancamos Radio Estadio, que hasta la una de la mañana será motivo prioritario para que el oyente sienta en carne propia el orgullo del deporte.
2: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
3: Onda Cero, Castellón, 88.7.
4: Això és Paraula del dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'estar fet pols. Vol dir estar molt cansat, sense energia, com si tot pesara més del normal. Avui estic fet pols. Pot ser físic, després d'un dia llarg, o pot ser també emocional, quan alguna cosa et desgasta per dins. És eixa sensació de no poder més encara que continues. I a voltes, l'únic que necessites és parar, descansar, callar una miqueta. Perquè no sempre hem d'arribar a tot. Hi ha dies per a fer. I hi ha dies per a estar fet pols.